0: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
1: Un divendres més anem a conèixer l'actualitat municipal que ens du l'Ajuntament de Palma. I en aquesta ocasió volem xerrar de la segona edició de la Fira de la Sardina. Per aquest motiu ens acompanya en Toni Fuster, ell és el director general d'Economia i Comerç de Cort. Toni, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, bueno, la segona edició de la Fira de la Sardina, que ja està en marxa, si no tenim mal entès, va tenir lloc la inauguració ahir dijous, no, Toni?
2: Així és, ahir dijous a l'un i quart van tenir la inauguració d'aquesta segona Fira de la Sardina, que crec que és un esdeveniment molt, molt important, que s'ha consolidat a Palma i que la gent espera amb il·lusió i que, a més, és un esdeveniment que uneix tradició, cultura, gastronomia, pesca i un producte molt nostre com la sardina que només se pesca a Palma. Mm.
1: L'objectiu d'aquesta fira, Toni, quin seria el principal?
2: Bueno, jo crec que el principal objectiu és posicionar Palma com un lloc i com una ciutat de cultura, de tradició, i aquesta fira, com te deia abans, aconsegueix unir molt d'aquests aspectes. Recordar que la cofreria pescador representa un sector pesquer que a vegades no m'ho no recordant d'ell, perquè xerrant del sector primari sí. I moltes vegades el cap mos du a pensar en ramaders, però també el sector de la pesca és molt important, una feina dura com tots sabem i que a més té molt de productes que desconeixem, que a vegades pel preu pareix que no són bons i si en canvi tenen molt de productes nutritius, com és el cas de la sardina, que per això se va triar, i a més només se pesca aquí a Palma, només queden 5 barques de sard de cerco sí. per pescar aquest producte, i que a la fi, pues, com te deia, tanca aquest cercle entre gastronomia, a través de la gastronomia donam a conèixer aquest producte en diferents formes de fer-lo, i unim també la tradició nostra del sector pesquer.
1: La gastronomia, que serà un dels motius principals d'aquesta Fira de Sardina, on crec que s'oferiran fins a 25 receptes diferents amb la sardina com a protagonista, no?
2: Sí, sí, la sardina és la protagonista d'aquesta fira, i com tu molt bé deies, 25 varietats de formes de presentar-la i de maneres de degustar-la, no? És vera, no te n'agradé, que n'hi ha una que s'estrella, que s'espeto, no?
1: Sí.
2: Que aquí no el tenim tan avasat i que està molt valorat a altres bandes i que jo vos convido que ho tasteu perquè és espectacular, la sardina recent pescada i menjada en el caliu del foc és un manjar.
1: A més, també aquesta segona edició de la Fira de la Sardina compta amb una novetat, no, Toni?
2: Sí, tenim un espai que crec que és un complement ideal, com és poder fer un tast dels nostres vins blancs, en aquest cas seran tot blancs, mallorquins, que acompanyaran pues, en aquest producte local i també unim aquí el sector viticultor sí. Que també és producte nostre i que per tant també pues, sumam una cosa més en aquesta fira per fer-la encara molt més nostre, cultural i sobretot de gastronomia, com tu molt bé deies.
1: Una segona fira que et celebra gràcies a l'èxit de la primera edició
2: sí.
1: On es van reunir més de 15.000 persones, no, Toni?
2: Sí, més de 15.000 persones i es va consumir més de 3 tones de sardina. Vull dir, enguany els han dit als pescadors agafau, que crec que l'èxit mos farà vendre, que pugueu vendre més sardina o que pugueu degustar la gent més sardines, no?
1: Sí.
2: Perquè la veritat que l'any passat va ser un èxit i ja t'ho dic, les xifres de consum de sardina són importants.
1: I a més, i com bé deies, Toni, és una manera de donar a conèixer i recolzar el producte local i concretament el sector pesquer mitjançant, en aquest cas, la protagonista, la sardina, no, Toni?
2: Indubtablement, vull dir que el reconeixement en el sector pesquer crec que és just fer-lo perquè és una feina, com tots sabem, dura, que no és senzilla i que du molt d'esforç a darrere, i a través de la sardina reconèixer aquest esforç, aquesta cultura de la pesca aquí a ciutat, que és un sector que també ja sabem que a nivell també de retalls, d'èpoques de captura, està sofrint un procés difícil, i que per tant a través d'aquesta fira de la sardina posam en valor i com a complement pues, aquests 25 plats que ens donen a degustar la sardina de mil maneres diferents.
1: Serà fins diumenge, no, aquesta fira, Toni?
2: Sí, fins diumenge tenim l'oportunitat de passejar, de disfrutar. Espero, avui estem no mos acompanya tant i va fer un dia esplèndid. Sí. Crec que pas cap de setmana mos dona més bon temps, si no haurem de dur ous a Santa Clara, que també són nostres, i que mos doni molt bon temps perquè la gent pugui venir, convidar-vos a vosaltres, a tots els vostres oients, que passeu per la fira de la sardina, que aquesta segona edició val la pena veure-la.
1: Hi ha que dir que la fira està ubicada en el moll de pescadors, eh? Perquè la gent no se perdi i que sàpiguin que és allà, en aquesta ubicació, en el moll de pescadors. Toni Fuster, director general d'Economia i Comerç de l'Ajuntament de Palma, gràcies per acompanyar-nos i bueno, informant-nos d'aquesta segona fira de la sardina, que com dèiem es du a terme aquests dies, fins diumenge, en el moll de pescadors. Toni, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer estar amb vosaltres.
1: Fins una altra. Adéu, bon dia.
2: Adéu.
0: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma. Ràdio
3: Balear. Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1913.

0: Avui ens visita un dels grups vocals més emblemàtics de Mallorca, amb més de 30 anys de muntats d'escenaris i més de 400 concerts arreu Capella. Presenta el seu nou treball discogràfic, Morgan, un projecte que gira entorn de la transmissió musical i la força de la veu com a únic instrument. En parlarem del procés creatiu, del concepte del disc i del concert de presentació a l'Auditorium de Palma. Carol Domènech, molt bones tardes, benvinguda a Ràdio Balear.
1: Bones, com va?
0: Bueno, com dèiem, després de 30 anys de trajectòria, què significa per vosaltres presentar un nou disc com és Morgan?
1: Un continuar. Nosaltres ja no sabem estar sense fer música i una mica ha estat el final d'un procés d'anar fent cançons que no teníem enregistrades i vàrem dir això ho hem de plasmar amb un nou treball i així té la forma Morgan.
0: Com neix aquesta idea i què simbolitza dins el projecte?
1: La cançó Morgan Blues. Bé, Morgan Blues xerra d'un amic molt estimat del grup, que és en Víctor Uris, que bé, sempre... Bueno, en Víctor Uris era una persona que qui el coneixia era molt amic seu. O sigui, no hi havia... Era una persona tan propera, tan fàcil, tan músic, tan persona, que no sé, quan vàrem arribar en el seu homenatge, una de les coses que més me va cridar l'atenció va ser això, que no hi havia ningú que fos un conegut. Tots eren molt amics, no? Era una persona molt estimada. I en Víctor, dins la seva personalitat i tota la seva història, quan vàrem anar a casa seva, perquè vàrem fer una col·laboració molt guapa fa ja molt d'anys, vàrem conèixer un amic seu, un personatge que era el seu lloro, i era en Morgan. I quan vàrem pensar en fer una cançó per ell, pues en Morgan va agafar com a molt de protagonisme, però evidentment és una cançó dedicada a en Víctor.
0: Una vinculació molt especial d'aquest lloro amb en Víctor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant.
0: Xerrau de la música com un llegat viu que es transforma. Com es reflecteix aquest concepte en el repertori del grup de Capella?
1: El repertori de Capella surt una mica sempre d'una manera molt espontània. Feim un poc sempre el que mos fa ganes fer i evidentment dins aquest que mos fa ganes fer, pues, xerrant de les coses que mos passen a la vida, de la gent en la que mos trobam, de tal, però després també agafam també temes tradicionals perquè formen part de la nostra vida també i els aduïm en el nostre territori, que és la música vocal, no? I és un procés molt divertit, no? De fer com un repertori molt eclèctic en els que pots trobar des d'un un tema clàssic del pop o del rock, sí, a un tema d'aquí com el So de Pastero, l'Amo de Son Carabassa, i bé, aquesta és una mica la peculiaritat del grup, no? Que el nostre repertori és un repertori eclèctic que té com a una com a punt d'unió se veu, no?
0: Sí. I com trobeu aquest equilibri precisament en cançons tradicionals amb les vostres cançons pròpies?
1: Ja t'he dit, d'una manera molt natural, o sigui, forma part de l'espectacle de Capella és una línia, no?, que va passant per diferents fases i en què és com si fos una festa en què tu vas passant per diferents moments i és una mica això, no? Tens des de moments de molta intimitat, de molt recuïts, molt sentits, a moments molt festius, i te vas trobant com a amb una línia de, sí, vital, que jo diria que s'assembla a una festa.
0: Tot el vostre repertori, com ja saben els nostres oients, és a Capella, no? Quin ha estat el repte tècnic o artístic més gran en aquest nou treball?
1: en aquest nou treball? Mira, cada cançó és un repte, perquè cada cançó ha d'arribar a tenir un so ple, en el que ens sentim còmodes, en que tot funciona, però jo crec que, jo personalment penso que la Belenguera ha estat un repte important, perquè hem volgut fer l'himne, evident, però dur-lo en el nostre terreny i és vera que és una línia melòdica, una lletra preciosa, i però és complicat, no? I hem anat fent com un fil que anava passant per aquí, aquella teranyina, no?, que va filant, i és delicada, és una de les cançons que li tenim respecte. Sí,
0: i suposo que l'heu cuidada molt, no?, moltíssim, a l'hora de registrar.
1: Sí, ha quedat
0: registrar.
1: Molt guapa. Tindrem
0: ocasió, ben segur, de poder-la escoltar.
1: Dia 21, ja se podrà
0: 21,
1: escoltar.
0: Per això sí. Mateix, per això mateix. Ja queden pocs dies, ja.
1: Sí, sí, sí.
0: El disc està produït per Mateu Picornell, no?
1: Sí.
0: Què ha portat ell en el so final d'aquest nou treball, de Morgan?
1: En Mateu és el nostre productor des de fa molt d'anys, des del nostre directe, crec que em duim 5, 6 discos amb ell, 7, no els he comptat ara, però duim molt de discos amb ell, i és com ja part de sa família. En Mateu sempre, nosaltres normalment estem a un estudi en el que feim gravació en directe i se crea un ambient molt familiar, ja com nosaltres mateix que som família, i en Mateu és el nostre com a guia en aquell moment, no?, de dir, mirau, provau de fer això, provau de fer allò, però després en Mateu el que aporta més és la seva màgia. I el so de Mateu és molt especial, o sigui, sempre, sí, ell aporta tot el procés, però el moment aquell del so que t'arriba del disc és molt potent.
0: A més, publicau el disc amb el segell Blau Produccions, sí. Un segell històric de les Illes. Què suposa per vosaltres aquesta col·laboració amb Blau?
1: Mira, la nostra col·laboració amb Blau i amb Mateu va començar en el mateix moment, no? És una relació d'anys i de confiança mútua en el que, bé, hem arribat en aquest disc i de manera natural hem confiat en ells i ja han confiat en nosaltres, com sempre. Sí, la veritat és que no...
0: Heu viscut també molts moments especials, no?, al llarg de la vostra carrera, festivals internacionals, compartir escenari amb ni més ni manco que amb B.B. King. Quin record us ve primer en el cap quan mireu enrere, després d'aquests 30 anys ja de trajectòria?
1: És complicat trobar un record perquè cada un d'ells és molt important. És vera que quan surts a Alemanya, surts a... Alemanya supos que és el lloc on han viscut els moments musicals més potents a nivell de festivals a capella internacionals, conèixer gent de Canadà, conèixer gent de França, conèixer gent allà, Alemanya, Àustria. Aquest és un moment de repte a nivell com a grup, no? Ja a nivell de tècnic, a tots els nivells, vaja. Però és vera que te'n recordes d'uns premis Max on comences a fer coses que no tens ni idea de fer, com posar-te a ballar amb unes escalinates allà que deies jo per aquí, mamà. O sigui, i conèixer en B.B. King és difícil. Triar un moment, però ja t'he dit, com a grup a capella que disfrutant de ser,
0: sí.
1: Alemanya ha estat important.
0: A més, com ha evolucionat la vostra manera de compartir aquests escenaris, aquests concerts amb el públic? Perquè realment vosaltres feis molt de directes, no?
1: Sí, és que jo crec que el directe és el que ens caracteritza més. És a dir, nosaltres vàrem començar com a per casualitat i va ser un directe que vàrem començar fa molt d'anys a Can Torró un dia i era com un joc entre amics que feien sopars i cantàvem un poc. i ara cantant molt i sopant poc. Això sol passar, no? Sí. Amb els pas dels anys. Però el directe mos va dur a un altre i un altre i un altre i un altre i un altre. La gent quan ven el directe se queden ganes de més. I això ha fet que sempre que hem estat rodant, no m'ha aturat mai. Mm. Sí, que...
0: I en aquests 30 anys fent directes ha evolucionat la manera de fer els directes o manteniu la mateixa manera, la mateixa essència dels començaments?
1: Jo crec que l'essència és una mica semblant en l'inici, el mm-hmm. que passa que evidentment les experiències, les hores, la feina, trobar-te aquí, trobar-te allà, vas aprenent molt i cada vegada te coneixes més un en els altres i saps, ja sabem, mira, he pensat en això aquesta persona ho brodarà i mos coneixem molt, no? Jo crec que l'evolució realment és de qualitat i d'avançar, no? Mm-hmm. És que si no, no hi seríem aquí, és que si no aprens, quin avorriment.
0: Clar,
1: no?
0: clar. Però... sense instruments, el vostre instrument és la veu, encara us sorprèn de fins a on podeu arribar?
1: Jo crec que nosaltres no, és que la sorpresa, o sigui, nosaltres ho provam, no pensam, ui, això no se pot fer, ho provam. Mos agrada, endavant, no mos agrada, bueno, pues provam un altre moment, sí. I a vegades a un altre moment han trobat la manera, uh-huh. però, o sigui, nosaltres amb això som atrevits, i vinga, va, això no se pot fer, sí, clar, ho provam, uh-huh. ho provam i tiram.
0: Uh-huh. Cap on caminar ara mateix, Capela? Quins són ara els reptes o
1: bueno, ara els reptes, dia 23, fer un concertar-lo, disfrutar-ho molt. Hem posat molta energia i moltes ganes en aquest dia. Fèiem molt de temps que no fèiem una presentació de disc amb temes així quotidians, uh-huh. no? Que diguem que han fet molt de discos de Nadal, sí, darrerament.
0: Sí.
1: I hem posat moltíssima energia i moltes ganes, amb molt d'equip darrere, molta feina, i com a, no sé, esperam arribar a fer un concert únic i que la gent que vengui ho disfruti molt. També és un moment en el que tornem a un escenari que en el principi va ser molt important per nosaltres, perquè ens varen tirar cap a l'auditorium una mica assustats i ens va sorprendre la resposta de la gent. I ara feia molta estona que no hi tornàvem i tenien ganes de provar a veure com va aquesta aventura, i dia 23 esperam a tothom.
0: A l'Auditorium de Palma, on la gent podrà disfrutar d'aquest nou treball
1: uh-huh. i molt cuidat i molt curat.
0: Uh-huh. Per acabar, Carol, si Morgan fos una emoció, quina seria?
1: Color. Sí, o sigui, és com una... Sí, jo crec que Morgan passa per tots els colors, no? És, Morgan, en referint en el disc, no? En sí. Tot el que és tot l'espectacle, sí, és com una paleta de colors. Jo quan veig aquell lloro, que na Júlia mos va dissenyar per aquest disc, és que veig el disc. Veig tot, veig delicadesa, veig força, veig color, veig energia. M'agrada molt.
0: Mm-hmm. Hem xerrat amb Carol Domènech, que és membre del grup Capela, que presenta en Morgan un projecte que reivindica la música com a herència viva i compartida. La cita hi ha que recordar, és el 23 de maig a l'Auditorium de Palma, una oportunitat per deixar-los portar per la força de la veu i la màgia del directe. Carol, i a tota la resta del grup, moltíssima sort i que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.

0: I en aquesta hora la sintonia de Ràdio Balear mos volem traslladar en el municipi de Pollença. Per aquest motiu ens han posat en contacte amb el seu batlle, el senyor Martí Marc. Molt bon dia, batlle, benvingut.
1: Molt bon dia, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Bueno, avui la notícia és que ha entrat en vigor les restriccions, no?, a l'accés a Formentor. És així, no, batlle?
1: Així és. Enguany han començat 15 dies abans. L'any passat va començar a principi de juny i va acabar i acabava a final d'octubre. Enguany ha començat ara mitjan maig i acabarà a mitjan octubre. Per tant, les dates de el número de dies de restricció són els mateixos,
0: sí,
1: però comença un poc abans i acaba un poc abans. Però són això. Per tant, avui ha començat i, de qualsevol manera, això no és més que la continuació de lo que s'ha fet anys anteriors, d'intentar que la gent que vol pujar a Formentor doncs sàpiga que quan vagi a la rotonda que puja a Formentor, doncs només pujarà en el cas hipotètic que hi hagi possibilitat de poder aparcar en un pàrquing,
0: sí,
1: en aquest moment és gratuït, i que no se pot anar en cotxe a aquestes hores des de en un far de Formentor. Per tant, les restriccions són en aquestes hores, a partir de les 10 de matí fins a les 9 i mitja de vespre,
0: sí,
1: i a les 10 de vespre, perdó, i que de qualsevol manera un pàrquing és gratuït. De totes formes, cal dir un parell de coses més.
0: Sí.
1: Per una part, hi ha un bus llançadera que puja allà dalt i, per tant, aquests sí que no tenen cap problema per anar-hi, lògicament, i que també hi pot haver vaixell que parteixen des del port de Pollença que hi pot anar. Evidentment, tot té un cost, depèn una mica si tens si tens la possibilitat de la gratuïtat o no. També cal dir un parell de coses més,
0: sí,
1: perquè realment se fa aquesta restricció, que a vegades la pregunta que volem,
0: sí,
1: no és que vulguem que la gent no vagi a Formentor, però volen que hi vagi a Formentor en seguretat, i la veritat és que Formentor és un lloc que hi ha quantitat de gent que hi van biciclistes, hi van cotxes, camions, autobusos, i comença a ser un perill quan hi ha tot això. Per tant, aquestes restriccions tenen que veure amb la seguretat de la gent, que les hauran de la gent que va en vehicles,
0: sí,
1: i també el que volem evitar és una massificació i, per tant, que hi hagi un control de la gent que puja a Formentor a gaudir d'aquesta joia que tenim a Mallorca, i, per tant, també és una mesura de protecció impedint la massificació. Però, evidentment, nosaltres volem que la vagi a Formentor, utilitzant fonamentalment el transport públic, i si vol anar al seu cotxe privat, evidentment hi pot fer, però tenint en compte que és a partir de les 10 del matí,
0: sí,
1: i dependrà de pugui pujar, de que hi hagi lloc buis en un pàrquing,
0: clar,
1: i a vegades hi pot haver lloc buis, i a vegades no, depèn. Això és un tema que, si vols anar, pues, hauràs d'esperar o no.
0: És, en certa manera, també evitar col·lapses, no?, que es produïen anys enrere, no?, i que hi hagi aquest control, no?, com bé deia, de poder aparcar, de poder deixar estacionat el seu cotxe, no?
1: Sí, perquè no se pot deixar un cotxe aparcat de qualsevol manera. Ni a qualsevol lloc, que hi ha un pàrquing que és un pàrquing de l'Ajuntament, que en aquest moment és gratuït, i l'altre el que volem és això, fonamentalment. Però també cal dir dues coses. Nosaltres, des del moment en què feia reunions a la Direcció General de Trànsit de Mallorca i de Madrid, al Consell de Mallorca, l'OTIP, la Guàrdia Civil, en totes les entitats i institucions que estan implicades en aquesta qüestió, nosaltres demanem que les restriccions haurien de començar a principi d'abril i acabar a final d'octubre, sobretot perquè des de principi d'abril hi ha molta circulació de cotxes, de bicicletes, de motos, d'autobusos, de camions, etc.
0: Sí.
1: I ja comença a haver-hi perill. Per tant, nosaltres demanem, i hem demanat des de fa anys, que les restriccions comencin a principi d'abril i acabin a final d'octubre.
0: Doncs hem conegut en més detall aquestes restriccions que comencen ja per l'accés a Formentor, concretament avui, i bueno, ho hem fet amb el batlle de Pollença, el senyor Martí Marc. Batlle, com sempre, li agraïm moltíssim que ens hagi apropat aquestes darreres notícies, concretament aquesta que acabam de comentar, i l'esperam en una propera ocasió per seguir xerrant de l'actualitat de Pollença. D'acord?
1: Moltíssimes gràcies i gràcies per informar d'un tema que ocupa, que preocupa i que és important per a tots els ciutadans de Mallorca i la gent que em visita. Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.

0: Panadería Pastelería Reina María Cristina, calle Reina María Cristina 69, cerca de la Plaza de Toros de Palma. El horno de las ensaimadas y las espinagadas. Se pueden encargar con antelación, incluso si llamas el mismo día. Básicas y rellenas, 971-75-1543. 971-75-1543. Horno Reina María Cristina.
1: La Fira de Maig 2026 de Sencelles se celebra del 5 al 23 de maig, essent una cita destacada en el cor de Mallorca que combina tradició agrícola, ramadera i cultural. L'event compta amb mercat artesanal, exposicions, música en viu, gastronomia local i activitats familiars, fent un homenatge a la vida rural i als pastors de la zona. El diumenge 17 de maig es durà a terme l'acte principal, el Firó. Organitza Ajuntament de Sencelles.

0: No se molesten en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el Mercat Medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.

0: Esbrollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
2: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el Mercat Medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.